0: els nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recordo, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente. La la la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar, persiguiendo vecinos.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: si coneixes Estam i està altra.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente, la, la, la, la.
0: Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: voz en todas partes. Plataforma Blue.
1: A mí lo que me gusta es reírme, jajajajaja. Esto se mueve, sube que te llevo, baja que hemos pinchado.
2: Puntuals a la cita de totes les setmanes, ja estem així al territori Remember TRM, un programa que ho diguem quasi que totes les setmanes es va crear per a recordar el que passava en l'Arduda del Bacalau, en aquells anys de... finals dels 80, principi dels 90, 90, 97, crec que vas començar a canviar un poc la cosa. I jo particularment no ho anomenava Ruta del Bacalau ni res, simplement era molt més jove, me pegava unes festes per llevar-se el sombrero allí. I jo l'únic que notava és que m'ho passava molt bé, dic, esto no pot acabar-se mai en la vida. La veritat és que avui analitzem el que passava en aquells anys i dius, telita, telita. Fet una reflexió més totes les setmanes al territori Remember, i ser la meva opinió del que pense jo de la festa aquella, la Ruta del Bacalau, que es va fer anomenar a última hora. Nosaltres anem a començar la nova edició del territori Remember amb les salutacions cordialíssimes del vostre amic Javi Vivas i Clatallur. People have the power. Bliss time.

Espectacular, boníssim, bonic, el té tot aquest tema i 1999, la formació Britlis i el seu tema Show on the Sahara, el remix per a Mirage.

Amics, amigues, amb aquest tema sembla que arribem a la fi una setmana més del Territori Remember. Com totes les setmanes, moltíssimes gràcies per la teua fidelitat. I tan sols les resta despedir-nos. Les salutacions cordialíssimes de Javi Viva Sigla Tayú. Adeu i fins la setmana que ve. Baiana, l'últim tema que escoltem al Territori Remember. Adeu!